No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Contrabanda amb la meva panda, hey, t'agrada? Veus ja, mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles, ei, ei, per la que et burles, ja. Escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs, hey.

Som les males herbes que creixen als seus jardins, salvatges, incontrolables, venim de terra endins. I uns han volgut posar-nos testos, tallant les nostres arrels, però sempre han tornat a créixer lliures, fortes i rebels. Fent tremolar el palau, tot el que puja cau, sense justícia no hi ha pau. Som totes les que no hem volgut ser ni amo ni esclau. Som la nova llau, les males herbes del palau. El pare ha fet la mili, n'havia tastat l'exili. Portem dins el dol la lluita, explica-li, sabem la nostra.

flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Oients, tenim un missatge per a vosaltres. Ràdio Malva, la ràdio lliure dels pobles marítims de València, i tres persones necessiten la vostra ajuda.
1: El col·lectiu Lambda, associació LGTBI institucional de la ciutat de València, s'ha querellat contra una extraballadora, contra Ràdio Malva i dos integrants de Tufúria, un dels programes de la seva graella.
2: Per què? L'extraballadora va compartir en un episodi de Tufúria les seves experiències laborals i les d'altres companyes treballant per a Lambda, poc abans de que diversos casos de vulneració de drets laborals foren publicats en premsa.
3: Lambda ens demana 240.000 euros i ens denuncia per delictes que poden comportar entre 6 mesos a 2 anys de presó. Una altra volta està en joc la llibertat d'expressió dels mitjans de comunicació alternatius i de les persones que lluiten contra allò que les oprimeix. Necessitem suport per a que ens feu difusió a les vostres xarxes, en els vostres podcasts i programes, que us posicioneu públicament al nostre costat, que li ho conteu a qui penseu que li pot interessar.
0: I, especialment, necessitem diners, ja que hem de pagar al nostre equip jurídic possibles despeses judicials i multes en cas de condemna. Necessitarem tirar endavant i continuar difonent en el Ràdio Lliure.
3: Per a més informació o contacte, consulteu la web i xarxes de Ràdio Malva.
4: Ajuda'ns, maricona!

0: i és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari
5: i voto en la porta
4: de solidaritat amb Catalunya, no?

millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Ja, contrabanda amb la meva banda. Hey, t'agrada? Veus ja, mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, parla que et burles. Ja, escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs. Hey, hey.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.
1: Und hier beginnt ein neues Niemandsland. Willkommen, es ist Montag, der 11. Mai 2026. Sie hören 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. Ein freies Radio in einer wenig freien Welt.
2: Amo tanto la radio como detesto la tele. Estoy súper contento. Y de toda la gente que sale en el libro de Dedi, que lo tenéis ahí, comprad el libro de Dedi. De toda esta gente, todos estos músicos que aparecen por aquí, que me hayan llamado a mí, que primero me sondeó Antonio, luego me lo dijo Dedi. O sea, para mí es un privilegio de la hostia estar hoy aquí. O sea, que un aplauso para ellos, para vosotros, para estar aquí, y para la Radio Contrabanda y todas las radios libres.

0: morgen früh von vorne an.
1: Estem escoltant Niemands Land. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del dematí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Oients, tenim un missatge per a vosaltres. Ràdio Malva, la ràdio lliure dels pobles marítims de València, i tres persones necessiten la vostra ajuda.
1: El col·lectiu Lambda, associació LGTBI institucional de la ciutat de València, s'ha querellat contra una extraballadora, contra Ràdio Malva i dos integrants de Tufúria, un dels programes de la seva gràcia.

0: Penseu que li pot interessar.
1: I especialment necessitem diners, ja que hem de pagar al nostre equip jurídic possibles despeses judicials i multes en cas de condemna. Necessitarem tirar endavant i continuar difonent en el ràdios lliure.
0: Per a més informació o contacte, consulteu la web i xarxes de Ràdio Malva.
2: Ajuda'ns, maricona!

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: Molt bé, doncs seguim aquí amb les novetats. Un... Bueno, i aquest ja va sortir fa uns dies, al mes de març, el que passa que encara no l'havíem presentat per aquí. Una novetat que ens porta la gent de Liquidator, un d'aquests refritos que fan últimament d'agafar tesoricos que es troben por ahí. I s'han trobat unes gravacions antigues de Laurie Lightken. I bueno, hem muntat un disc amb els Mighty Megatons, doncs, fent com de backing band de Laurie Lightken.
1: Sí, és, bueno, ja havíem fet, no?, algunes vegades, jo crec que havíem tret algun single o alguna cosa així, però ara ja és un LP sencer, i és així, sí, vam trobar pues, un munt de gravacions per allà perdudes, que moltes d'elles no saben ni, no tenen ni data, ni saben quan, on s'han registrat o quan, i que d'algunes hi ha només la veu de Laurie Lightken, algunes sí que igual hi ha algun acompanyament en un piano o algun instrument o una cosa així. Però bueno, la gent de Mighty Megatons, el Rudy King s'ha posat allà més a l'obra i bueno, ha fet els arranjaments i ha terminat de composar aquestes cançons que composen aquest LP. I bueno, el resultat és... està prou bé, la veritat és que sona guai, sona com molt mític al Padrino de l'Ska.
0: L'any o Laurie Lightken,
1: sí.
0: Aprofitar-ho. Escoltem un parell de temes d'aquest LP, el que han titulat Love and Understanding. El primer que escoltarem és el Padrino de l'Ska, com o no.

Molt bé, hem escoltat un segon tall doncs, que apareix en aquest LP de Laurie Lightken amb els Mighty Megatons. L'escoltarem el Love and Understanding, que és el que dona nom al treball.

0: Vinga, i seguim amb una altra novetat, un LP que va sortir el passat 24 d'abril, la gent va de Sonic Records. Jo crec que n'havíem parlat d'aquí, però no havíem arribat a escoltar-lo. És el nou LP de Reggae Workers of the World, que van estar també actuant fa poc per Barcelona.
1: Sí, fa un parell de setmanes, no sé si.
0: I pues, potser coincidint, no? El 18 d'abril em sembla que era com la setmana abans de treure l'LP. Doncs això, escoltarem un parell de temes d'aquest nou treball de Reggae Workers of the World, que bueno, a mi particularment m'ha agradat molt.
1: Sí, està molt bé aquest supercombo. Recordem que està format per el Jesse Wagner de Agrolights, el Pic Ruggiero de Slackers, l'Icon Leonard de Badassonics, i que han tret aquest nou LP, 11 nous temes, en el que bueno, barregen una mica de tot, no? Sempre en aquests estils, el reggae, el rocksteady, també una mica d'R&B, de soul, bueno, aquests estils que tan saben, no, modificar ells. I la veritat és que sí, el poc que he pogut escoltar m'ha agradat molt en la línia que fan, i sí, encara estan de gira europea, no sé si hi ha alguna oportunitat més, però bueno, estan allà girant els bandolos.
0: Doncs escoltem aquest New Thing, el tema que dona nom a aquest nou LP.

I canviant una mica d'estil, posarem ara un parell de temes soul, ja que avui van de dos en dos, no? Que fem parelles. Posarem un par de novetats de Dapton Records, que seria l'especialitat en música soul. El primer que escoltarem és l'avançament del nou treball, del nou LP de Jalen Gonda, que és un artista que ja hem posat per aquí, jo crec que fa un parell de singles o una cosa així, jo crec que hem posat fa uns quants programes. Bueno, ara llança un nou LP, encara no ha sortit, hi ha dos o tres temes d'avançament que es poden escoltar ja al Bandcamp de Dapton Records, i la veritat és que sona molt bé. El LP té per títol Doctrine of Love, així que, bueno, ja sabeu, us podeu esperar una paleta de pastelades allà que tant ens agraden aquí al programa, i escoltarem precisament el tema que dona títol a aquest nou LP de Jalen Gonda. A veure què us sembla.

0: Molt bé, i el primer event que tenim a l'agenda aquest mateix cap de setmana, una nova edició del Nova Reggae, la vintena ja.
1: 20 aniversari, eh?
0: Això és fort. I doncs res, se celebra el 9 de maig, com dèiem, allà a Vilanova i la Geltrú. I aquest any doncs, de cap de cartell està el Borossi. I la resta, bueno, així més... S'han sortit dels nostres estàndards una mica.
1: Sí, ja fa temps que no toquen molt els estils una mica més clàssics, però bueno, ja estarà el Borossi amb la gent del Seguin Clan, també estarà sí. Traia la Mata, el Pau, bueno, més gent que pujarà a cantar, i també més sounds, la gent d'Úrtica, Faya Sound, Faya, Messenger, Gen Attitude, bueno, una festa grossa allà a Vilanova. Jo crec que encara queda entrades, o sigui, que si us va de gust, doncs, bueno, aneu allà a novareggae.com i agafeu l'entrada, que la veritat és que és un festival que, bueno, que és d'una manera, no, molt autogestionada i tirant endavant, sempre, bueno, amb moltes dificultats i canviant una mica i sabent se reinventar, doncs, bueno, porta 20 anys celebrant-se.
0: I a més que aquest dissabte donen bastant de mal temps, que sempre és un festival, no?, que conviden a la platja i
1: sí,
0: una
1: bueno,
0: mica...
1: Sí, normalment, no?, les edicions solen ser com més cap a l'estiu, no?, cap al juny, sí. Al juliol, depèn d'anys, que ja és... Bueno, el temps ja se suposa que és una mica més bo. Jo suposo que aquest any per quadrar agendes, no?, amb el Bro, si ho sí, l'han adelantat una mica, però bueno, no ho sé.
0: Bueno, esperem que els hi vagi bé, que això s'ho val, 20 aniversari del Nova Reggae, això són... Hi ha paraules majors, hi ha veterans en tota regla. I escoltem un tema del Borossi, doncs el cap de cartell d'aquest any, d'aquest Nova Reggae, per celebrar aquest 20è aniversari.

0: I molt bé, doncs fins aquí arriba el programa aquesta setmana, no, no ens queda massa temps. Ens despedirem amb un tema dels Gramophone All Stars que estaran actuant l'11 de juny a La Paloma, que feia molt que no els sentíem a més, sí, que no estan actuant massa.
1: Ganes de veure'ls, els Gramophone.
0: Sí, sí, a veure si ens sorprenen amb alguna novetat, no sé. I doncs escoltarem el Brown Baby doncs, per acomiadar el programa aquesta setmana i tornem d'aquí a 15 dies. Si tot va bé, un programa especial, però no podem prometre.
1: Bueno, a veure com va.
0: I res, esperem que us hagi agradat el programa i tornem en breu. Salut.
1: Salut.

0: Benvinguts una setmana més aquí al 91.4 FM, contrabanda, al Descarra Tojara. Una setmana més a aquesta hora dedicada a la música jamaicana. Bona tarda, Àlex.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Bueno, ja quasi bona nit, que avui hem començat amb una mica de retras, hem tingut uns contratiempos, però bueno, ja estem aquí per fer el programa aquí com cada dijous. I bueno, avui tenim un programa especial, no avancem res. Tenim un convidat aquí a l'estudi que ens ha preparat aquí una sessió una miqueta, un tema que no havíem tocat mai per aquí.
1: Sí, avui almenys jo aprendré un munt. Sí, sí.
0: I abans de presentar-lo comencem escoltant una cançó que ens ha portat d'una banda que es diuen Els Mentados, la cançó Sube.

0: Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.
1: Radio Contrabanda FM.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. El patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí mismas, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament, doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari.
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

0: Oients, tenim un missatge per a vosaltres. Ràdio Malva, la ràdio lliure dels pobles marítims de València, i tres persones necessiten la vostra ajuda.
1: El col·lectiu Lambda, associació LGTBI institucional de la ciutat de València, s'ha querellat contra una extraballadora, contra Ràdio Malva i dos integrants de Tufúria, un dels programes de la seva graella.
2: Per què? L'extraballadora va compartir en un episodi de Tufúria les seves experiències laborals i les d'altres companys treballant per a Lambda, poc abans de que diversos casos de vulneració de drets laborals foren publicats en premsa.
3: Lambda ens demana 240.000 euros i ens denuncia per delictes que poden comportar entre 6 mesos a 2 anys de presó. Una altra volta està en joc la llibertat d'expressió dels mitjans de comunicació alternatius i de les persones que lluiten contra allò que les oprimeix. Necessitem suport per a que ens feu difusió a les vostres xarxes, en els vostres podcasts i programes, que us posicioneu públicament al nostre costat, que li ho conteu a qui penseu que li pot interessar.
0: I, especialment, necessitem diners, ja que hem de pagar al nostre equip jurídic possibles despeses judicials i multes en cas de condemna. Necessitarem tirar endavant i continuar difonent en el Ràdio Lliure.
3: Per a més informació o contacte, consulteu la web i xarxes de Ràdio Malva.
4: Ajuda'ns, maricona!

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del dematí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.